0: Mira, i és que, per petit que sigui el teu gest, per molt petit, el món ja estarà canviant. Així que... prova-ho.
1: Prova-ho.
0: Somriu. Comunica. Trenca.